0: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
1: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.

0: Anem a conèixer actualitat del municipi de Sóller. Hi ha diversos temes d'interès que volem tractar amb el seu balla, Miquel Nadal. Balla, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Jacobo.
0: Bueno, volem, com dèiem, xerrar de diferents temes. El més destacat, per començar aquesta xerrada, Balla, és que ahir vespre, darreríssima hora, cap a les 10, es produïa un acord de darrera hora, com dèiem, que permet aturar la vaga de fems que hi havia convocada per aquest dia. Valoració que voldríem conèixer per part del consistori, l'Ajuntament i, com no, del balla Miquel Nadal. Què en pensa d'aquest acord de darrera hora?
1: Bé, és una bona notícia, la veritat. Les negociacions són molt dures. Des del mes de desembre, que es van iniciar, però hem anat trencant postures de qualque manera i, de moment, la vaga ahir es va anul·lar, no es verà. Crec que és aquest divendres, Jacobo, perquè jo no hi vaig a les dues darreres reunions que tinguérem en esta MIP, però crec que divendres hi hem de tornar a anar i jo crec que la cosa anirà bé. Arribarem a un enteniment amb l'empresa, Soy del Lleudeu, per la qual nosaltres vàrem apostar del consistori. Vam apostar per una empresa d'aquí, una empresa municipal, i per gent de Sóller. No és vera, això és el que pretenem. I bueno, al final segur que tot anirà bé.
0: Des de fa mesos hi ha hagut aquests problemes, no?, amb el tema de l'empresa de recollida de fems. S'ha vist, per desgràcia, com ha afectat, no?, i sobretot moltes queixes dels veïnats i veïnades de la brutícia que s'ha pogut inclús acumular a diferents zones de Sóller, no, Balla?
1: Sí, és. Però, bueno, nosaltres vam començar el mes de febrer de l'any passat, quan s'entraria una empresa que gestionava el tema de reciclatge, que era Sóller Recicla, que també és una empresa sollerica, que no va absorbir a Sóller 2010. Clar, ens ha costat una mica, no? És veritat que aquesta maquinària, camions i similars, no estaven en molt bones condicions, però ho vam poder reconduir, ja han comprat una flota pràcticament nova. I ara jo crec que a partir d'ara, ja quan acordem, arribem a un acord en els percentatges, en els augments i en número d'hores i similars, que són coses que estem negociant, jo crec que la cosa anirà a millor i que en el final, després d'un any i pico d'experiència que ja tenim, el poble tornarà a estar net com ha de ser i tot funcionarà bé, segur que sí.
0: Doncs esperem que en aquesta propera reunió, que com bé deies aquest divendres en el TAMIP, en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears, doncs ja sí que arribi en aquest acord final definitiu i es pugui posar solució en aquesta problemàtica que, bueno, ja du arrastrant el municipi de Sóller des de fa un temps.
1: Sí, ja fa un temps, sí.
0: Altres qüestions, Balla, és que, bueno, tenim que xerrar de l'antic hospici, que s'ha anunciat que es convertirà en 13 habitatges públics de lloguer, després que aquest dilluns el govern de les Illes i l'Ajuntament presentessin el projecte de rehabilitació de l'immoble, no, Balla?
1: Sí, és un projecte magnífic. Ahir va venir el conseller, en José Luis Mateo, en el qual li volem agrair la seva predisposició sempre que pot de Sóller i tractant de diferents temes. També en el director Sibadi, en Roberto Cayuela, van fer aquesta presentació. L'hospici és un espai, Jacobo, que abans era la residència de gent gran, no?, de Sóller, de la gent major. I el que passa que ara una nova residència, evidentment, aquest espai ara el destinem a diferents dependències municipals. No? Ara mateix hi ha la biblioteca, de manera provisional, l'espai jove, joventut, també Sóller 2010, el reconvertirem en habitatges, aquí són 13, la majoria d'ells són de dues habitacions, no? Crec que n'hi ha també un d'una habitació i un de tres, i bueno, destinat a aquest més bé gent gran, perquè és fantàcia, estarà més bé destinat a gent més bé jove, no? Però nosaltres hem fet una gran aposta per l'habitatge, sabem que fa falta tot Mallorca, però sobretot a Sóller és una cosa, trobar un habitatge és una cosa gairebé impossible per lo que n'hi ha pocs i perquè és molt car. I jo crec que així donant sortida, tenint en compte, Jacobo, que crec que com bé saps, requisit fonamental és que tinguin 18 anys de residència ininterrompida a Sóller. Mm? Això és molt important.
0: Què suposa aquesta promoció de 13 habitatges, que no seran els únics, perquè tenim entès que això forma part d'un pla que inclou 3 promocions amb un total de 32 habitatges no públics, val-la?
1: Així és, així és. Mira, estic aquí al meu despatx i tinc just de vora jo tinc el projecte que ja es va presentar de Fantasio, després l'hospici, i en aquesta pendent sentia l'escola de Ses Marjades, que està a la fora del poble, just de vora el camp de futbol, i és total, és com he dit, 32 habitatges per destinar a la nostra gent, a la gent de Sóller, a sollerics i solleriques, que molta falta mos fa.
0: Altres qüestions també importants és que Ajuntament i Consell de Mallorca va visitar les obres de consolidació de la fàbrica nova. Com està actualment aquest projecte i sobretot les obres de consolidació? Com ho vau veure?
1: Bueno, ahir vam anar a Jacobo, la veritat, bueno, més mal de l'actuació immediata que ha fet el Consell de Mallorca, perquè per primer de tot consolidar l'estructura i que no col·lapsi. Això és la primera passa a donar. Ahir ho vàrem visitar i, bueno, tenint en compte que aquesta fàbrica va tancar l'any 1971 i que des de llavors, pues clar, està com està. Però la veritat és que ara primer consolidar l'estructura, que ja està fet, i després fer-hi un projecte i... jo espero que, quan abans millor, no s'han marcat un plaços, perquè és molt complicat, però que podrem tenir a Sóller aquest museu tèxtil, que recordarà la història viva de Sóller, que Sóller, com bé saps, va arribar un moment que tenia com a 13 fàbriques dedicades a fàbriques tèxtils, i que el poble vivia majoritàriament d'això, de les fàbriques de teixits.
0: Sí.
1: Ho podran recordar, encara hi ha gent viva que va fer feina en aquesta fàbrica, serà una cosa, un record per ells, i sobretot que si hi ha un museu tèxtil no només per sollerits, sinó per mallorquins i per la gent que mos vulgui visitar.
0: Bé, que estem xerrant d'unes obres d'apuntalament que, bueno, se van tenir que dur a terme de manera urgent, no?, per garantir la conservació d'aquest edifici i, bueno, i assegurar-ne l'estabilitat, mentre, com bé deia, s'està acabant de perfilar el que serà el projecte de rehabilitació integral, no?
1: Sí, sí, així és, així és. El primer de tot això, que per cert, hi entrarem, com t'he dit, Jacobo, i, bueno, hi ha molta maquinària, però molta, jo no sabia que n'hi hagués tanta. És veritat que també hi ha maquinària que han duit d'altres fàbriques, de Cales Ànimes, i també... la fàbrica de la plaça Teixidores, no? I també el material ara està allà i tot aquest material llavors servirà per recordar el que s'ha de fer durant moltes dècades, dels principis i mitjan del segle passat aquí a Sóller.
0: Un altre dels llocs emblemàtics, Batla, és el Teatre Defensora, no? Que s'ha presentat el projecte bàsic de reconstrucció. En què consisteix aquest projecte bàsic, Batla?
1: Sí, bueno, és una autèntica meravella. Jacob, mira, precisament ara fa mitja hora hem acabat una reunió que hem tingut amb el nostre arquitecte municipal amb la plataforma Defensora, que va ser una plataforma apolítica totalment, que es va crear per, de qualque manera, poder fer un seguiment per part del ciutadà. I avui els hem mostrat el projecte i ells els ha aparegut un projecte magnífic. Com els hi va aparèixer a la societat defensora, que ho vam veure l'altre dia. Bueno, sempre hi ha qualque cosa per a millorar. Ells volien una mica una més d'espai per ells, però això se solventarà. I amb una capacitat, crec que per 268 persones, però és un espai molt maco. Jo he vist els planos i sobretot les fotografies en 3D que m'ho han mostrat. I bueno, serà un espai que és emblemàtic per sollerits, que va construir a final del segle XIX i que durant moltes dècades va ser un lloc de trobada de sollerits, tenint en compte que no és com ara que tenim moltes possibilitats d'anar a cines i a teatres, un temps era molt més complex, i allà s'ha fet moltes activitats setmanalment.
0: El Torrent Major guanya seguretat en la reconstrucció del seu mur, val? En què consisteix aquesta actuació?
1: Sí, l'altre dia vam visitar, precisament amb el conseller, va venir el conseller
0: Sí.
1: a visitar aquest espai, perquè molta gent passava pena perquè veien que el que havien posat a les parets era ciment, no? I se pensaven que es quedava així, no? Després van veure que ja es van tranquil·litzar, que es forra amb pedra, no? És un lloc, en el pont d'en Verona, que és un lloc una mica un especial, perquè allà sí que s'ajunta molt, molt de caudal, no? És vera, i la darrera gran ploguda que es va fer aquí fa 3 o 4 anys va estar a punt de desbordar, no?
0: Sí.
1: Per tant, aquest espai que s'ha fet molt net, no? Té una neteja total i absoluta, i amb aquesta millora permetrà que Sóller pues, no tingui cap problema, que tenim molt de tant en quant, però quan hi ha una gran tormenta o una pluja de molt de dies amb molta intensitat, es sol negar. Ara el que estem més pendent és la zona del camp de la mà, però allà és que Sóller en realitat tot és una zona inundable per les seves característiques geogràfiques.
0: Val, voldríem que, aprofitant que el tenim aquí en directe a la sintonia de Ràdio Balear, des de part de l'oposició darrerament s'han queixat de que segons la presentació de diferents projectes, alguns estants m'ho s'ha comentat ara mateix, doncs es queixaven de que no se'ls havia informat prèviament a lo que era la presentació en roda de premsa, i estan un poc molestos. Ja voldria, si creu oportú, doncs que m'ho comentés o que contestés en els grups de l'oposició sobre aquest assumpte, que els hi diria.
1: Sí, bueno, és vera que la primera presentació que fèiem crec que va ser la defensora.
0: Sí.
1: Clar, vam fer una presentació i el que sí vam fer va ser convocar, sobretot, a la societat. No? Bueno,
0: sí.
1: Anteriorment, que va ser la seva primera queixa, i aquí sí que vaig demanar disculpes, era el de l'Infant Eloi, el projecte de l'Infant Eloi, que està valorat en 12 milions i mig d'euros, més o menys.
0: Sí.
1: Més o menys és una cosa, és un macroprojecte, un espai que té gairebé 20.000 metres quadrats, no?
0: Uh-huh.
1: Aquí van demanar disculpes i a la següent presentació sí que jo els vaig avisar, tenim un grup de WhatsApp, no?, que a tots els membres del consistori, de CEP, els vaig avisar un dia abans i no els hi va semblar bé, i ara el que m'ho han demanat és poder fer una comissió informativa i que presenten tots els projectes, i bueno,
0: sí.
1: I així ho farem, cap problema. I els demostrarem a ells també aquests projectes que han presentat darrerament.
0: Val, ja afrontant el que és la recta final d'aquesta legislatura, com ho afronta?
1: Bueno, amb il·lusió, amb ganes, com faig sempre, des que vaig entrar a política fa 7 anys, no he tingut un sol dia de vacances, jo particularment, no? I jo, suposo que me demanes jo particularment,
0: sí,
1: no?
0: Però,
1: Jacobo,
0: sí.
1: Com a banda.
0: Així
1: bueno,
0: és.
1: Com a banda, com sempre, amb una tremenda il·lusió que he tingut sempre per fer les coses bé. Algunes surten bé, algunes no tant, no? Però, també depèn del punt de vista en el qual ho pugui mirar cadascun. Però intentant acabar aquests projectes que ja tenim en marxa, i si no, doncs posar en marxa alguns que no acabaran aquesta legislatura, però sí que sí, els deixarem encaminats per la propera. No? Tenim molt de fronts oberts, però bueno, també ens agrada tenir molt de fronts oberts, perquè vol dir que estem fent molta feina.
0: I la valoració d'aquests 3 anys que ja han passat, que sembla que no, però han passat ràpidament, no? Supos que per vostè val la igual.
1: El temps passa volant, Jacobo, i crec que a tu deu passar el mateix,
0: sí.
1: Que a mesura que ens anem fent més gran tenim la sensació que el temps transcorre més ràpid.
0: Així és,
1: no
0: és així,
1: però tenim aquesta sensació sempre. Si hem passat aviat, però aquesta il·lusió que tenc jo i aquest esperit de lluita me manté en les meves ganes, no he deixat un sol dia de fer feina, i, òbviament, la majoria de coses que passen són entrebancs o problemes, però bueno, per això estem, no? Per això em vaig presentar com a batlle i accepte reptes d'haver de solucionar coses.
0: Doncs Miquel Nadal, batlle de Sóller, com sempre, li agraïm moltíssim que s'hagi acompanyat aquesta sintonia de Ràdio Balear per apropar-nos tota la informació municipal, i l'emplaçam a una propera ocasió per seguir xerrant dels municipis, si li sembla bé, d'acord?
1: Clar que sí. Moltes gràcies a tu i bueno, sobretot per deixar-me xerrar pel teu auditori. Gràcies a tots.
0: Fins d'una altra, batlle, que vagi tot molt bé.
1: Salut.
0: Adéu. Adéu.
2: Ra Ràdio Balear, la nostra ràdio. Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
3: Descubre los programas de formación profesional presenciales y online del Colegio Luis Vives. FP Auxiliar de Enfermería, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Educación Infantil, Marketing Digital y Publicidad, Programación Multiplataformas con especialidad en Inteligencia Artificial y muchos más. Infórmate en colegioluisvives.es. Colegio Luis Vives, excelencia académica.
4: Escuchas Radio Balear.
0: Vamos con otras informaciones en el matinal de Radio Balear. El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, presentó ayer un escrito ante el juez en el que implica al expresidente en el préstamo público obtenido por la aerolínea Plus Ultra en 2021 y confirma el cobro del 1%. Un día antes de declarar en la Audiencia Nacional, Martínez muestra su voluntad de colaborar en un escrito en el que afirma que Zapatero estaba puntualmente informado de todos los pasos que se iban dando con relación a la consecución del préstamo de 53 millones de euros y que fue él quien le informó de que el gobierno lo aprobaría unos 10 días antes de que se hiciese efectivo. Martínez señala que él no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada, y que en su faceta de consultor era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir según el escrito adelantado por el diario El Mundo. Según este empresario, Zapatero era quien lideraba la empresa de asesoría Análisis Relevante administrada por Martínez y clave en la trama pese a que no figurase en el accionariado. Y fue quien, por su condición de expresidente del gobierno y sus relaciones personales y profesionales, captó a cuatro empresas, entre ellas Plus Ultra. La idea era que Zapatero emitiera informes sobre estrategia y relaciones internacionales. Esos informes los finalizaría Sergio Sánchez y los maquetaría la empresa de las hijas del expresidente, What the Fav, con quien se estableció una iguala de 3.000 euros mensuales que se pagó hasta 2025. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, junto a otros directivos, ha asegurado que el expresidente Zapatero y el empresario Julio Martínez Martínez tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a la hora de conseguir un préstamo del Estado para salvar la aerolínea. En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, Martínez Sola revela que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Martínez Martínez en el que se asumía el pago de elevadas cantidades de dinero por las labores de acompañamiento en el préstamo para la aerolínea, siendo conscientes de su relación con Zapatero. Martínez Sola asegura, asimismo, que Plus Ultra pagó el 1% del dinero obtenido, que asciende a 530.000 euros a través de tres sociedades: Análisis Relevante SL, Boli Analítica SL y IoT Domotic Europe. Más cosas. España cerró ayer lunes un acuerdo político con Argelia para aumentar las importaciones de gas procedentes de este país y que ejemplifica la plena recuperación de la interlocución bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental. El acuerdo, según fuentes del gobierno español, se cerró en el marco de la visita realizada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Argel, y durante la que se reunió con el presidente del país, Abdelmajid Tebboune. Por otra parte, el PP ha solicitado la nulidad de oficio de la instrucción del Ministerio de Justicia.

0: Radio Balear. Estamos en el aire.
1: Aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 7 del capvespre, no perdis la 21a Fira Nocturna d'Ariany, una vetllada màgica amb mostra gastronòmica, folklòrica, artesanal i d'empresa local, pensada per gaudir en família o amb amics. I a les 9 del vespre arriba la 16a mostra de música i ball de bot, amb la participació de diverses agrupacions i una gran ballada popular oberta a tothom amb els rebel·lers. Aquest dissabte viu la màgia de la nit a Ariany. T'hi esperam, Ajuntament d'Ariany.
0: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.

0: Listen, I know what you like.
1: Escuchábamos a Romeo Santos. Con él hemos llegado a la una del mediodía y 25 minutos.
2: Radio Balear.
3: Aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 7 del capvespre, no perdis la 21a Fira Nocturna d'Ariany, una vetllada màgica amb mostra gastronòmica, folklòrica, artesanal i d'empresa local, pensada per gaudir en família o amb amics. I a les 9 del vespre arriba la 16a mostra de música i ball de bot, amb la participació de diverses agrupacions i una gran ballada popular oberta a tothom amb els rebel·lers. Aquest dissabte viu la màgia de la nit a Ariany. T'hi esperam, Ajuntament d'Ariany.
4: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
5: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca. Ràdio
1: Balear. Ràdio Balear, sa nostra música.

0: Volem xerrar un poquet de diferents qüestions, diferents temes, amb Marga Beltrán. Marga, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, gràcies. Bueno, bon dia, entre cometes.
0: Sí, perquè m'ho comentaves que per on ets tu, de repent, s'han nivolat bastant.
1: S'han nivolat, i prèviament se veu una neblina, un pou en suspensió, un dia feo, saps què te vull dir? Perquè bascota a tope.
0: Sí, em fa molta.
1: Moltíssim, però allò que no està clar el dia, que no està clar, i de repente s'ha anat el sol, i ara tenim una foscor, vamos, que no per estiu, de veritat. Bé, un calima
0: sí,
1: i calima que fa, suspensió que mos arriba.
0: Que fa dies que la tenim en nosaltres i continuarà.
1: Fa dies, sí, i dona tota la setmana.
0: Sí.
1: Però a la bascota ningú me l'hi ha de damunt, aquesta humitat, aquest suar que se t'aferra tot.
0: Sí.
1: És que és horrorosa. Jo m'estim més una calorada, calor, com una dutxa de refresques, que no això.
0: Sí.
1: Perquè això surts tot el dia, però tot el dia, sense aturar, i no te sents a plor, i després te poses el ventilador, l'aire condicionat, i constipat segur. Però segur, que de la calorada que tem, de repente aquest vent, que sé que se suor, això és el pitjor que hi ha.
0: Sí.
1: Que sé que se suor, que després agafes aquest refredat.
0: Així és.
1: I tot s'estiu al dut damunt.
0: Així és. Perquè falta que dia 12 d'agost, perquè és una data per molts marcada en vermell, que és el gran dia de l'eclipse solar, només falta que faci un dia rarot com aquest.
1: O
0: inclús més tapat i no veiem res, i totes les ueres aquestes especials que han adquirit o mos han regalat no serviran per res.
1: No sabrà, no sabrà la foscor que molt diuen que serà de repente dia, de repente nit.
0: Sí.
1: Jo no ho he vist mai, no sé com serà, però vamos, jo crec que la propaganda, la propagandista que molt fan tan grossa, crec que personalment, és una opinió molt personal, de ser missa a la meitat. No és tant com diuen. Jo, com comprendran, no entenc d'aquest assumpte, ni som astròloga, ni entenc una mínima mil·lèsima part del que després diuen, saben, per tant, som una inexperta, una que no entén res, que no ho sap, però la meva opinió és que és un poc exagerat. Pens, però vamos, ja ho veurem. Perquè el que ha mogut, les masses que ha mogut, aquesta propagandassa que de la Serra de Tramuntana, de per la zona de Pollença, la zona nord, això serà espectacular. Jo no faria tant de quilòmetres i tanta gent per veure això.
0: Mm-hmm.
1: També és vera que no som experta, ni m'interessa tant aquest tipus de fenòmens, com hi ha molta gent que ho viu i li agrada, aquesta gent que ho viu i li agrada, és com anar a veure un concert de qual que te digui, és que més t'agradi que fas coses i coses i suades per veure-ho, doncs això és el mateix.
0: Sí.
1: La gent que li agrada pues, farà coses i viatjarà d'una punta a l'altra per veure-ho i farà quilòmetres i quilòmetres per pujar i veure-ho.
0: Sí. Fixa que des del govern balear ja han posat restriccions a l'accés a la Serra de Tramuntana, diuen fins i tot de tancar-la.
1: Per la massificació
0: de gent que agafi el cotxe particular i acudesquin a veure aquest fenomen, no?
1: Aquí anem. Jo han mobilitzat totes les forces de seguretat i especialitzades en aquest assumpte per organitzar-se ben organitzat perquè no hi hagi desastres.
0: Sí.
1: Quan hi ha tanta massificació pot passar qualsevol cosa.
0: Mm.
1: Sense voler, jo no dic que sigui volguent, qualsevol cosa te pot passar quan hi ha tantíssima gent, tant en els espectacles com a qualsevol lloc.
0: Així és.
1: Per tant, les mesures, suposo que tindran en compte, les mesures preventives de cada estament.
0: Sí.
1: Ja tipus policia, tipus d'ajuda, de control, de sanitari, des que sigui.
0: Mm-hmm.
1: Perquè ja on hi ha molta gent, doncs les seves precaucions han de tenir, perquè pot passar qualsevol cosa. Esperi desig que no hi hagi res greu i la vista sigui meravellosa i tothom quedi meravellat de lo que passa cada X anys.
0: Així és, sí.
1: I és publicitat total per l'illa de Mallorca, això està claríssim.
0: Així és. I si no, la millor manera per a veure-lo tranquil, que segurament es farà, mitjançant internet o qualsevol canal de televisió que ho emetrà en directe i tranquil·lament a casa teva, en l'aire condicionat o el ventilador. i sense problema de poder tenir les ulleres, no sé que siguis un poc miope i necessitis les ulleres de veure'n fora per veure la tele, pues, ho veus i ja està.
1: Que,
0: perquè els qui, vagi, els qui vagin a veure aquest eclipsi sí que, i s'ha insistit ja fa pràcticament un any, de que vagin preparats i sobretot amb prevenció, no? I precaució, que no poden utilitzar qualsevol tipus de, sí, de ulleres per poder contemplar aquest, aquest fenomen,
1: això
0: diva, no?
1: Això diva, perquè antes devia la leyenda, o la com ho deia, que agafaven una fotografia i te prevenia,
0: sí,
1: i no tenies problemes, no tenies problemes i te protegia.
0: Sí.
1: Ara estan dient que tot el contrari.
0: Sí.
1: O sigui, que ningú se li ocorresqui que fa aquest tipus de pantalla, per favor.
0: Clar.
1: O eres especial, especialistes, perquè no causin cap tipus de problema de visió i no poden siguin perjudicials, però clar, això ja és un negoci que s'ha fet a part, supos,
0: sí,
1: i s'ha de comprar. Lògicament, s'han de comprar, no se poden fabricar a casa.
0: No,
1: això està
0: no,
1: clar.
0: Sí, sí, sí.
1: Això
0: no
1: està clar. I els que tinguin tantes ganes, supos que agafaran les seves mesures, supos.
0: Se suposa.
1: Ara, tot estarà a tope, les carreteres, llocs puntuals que ja viuen de la Serra de Tramuntana, bé, d'allà on sigui.
0: Sí, sí.
1: I, casualitat de sa vida, com a anècdota, tinc un germà que dia 12 d'agost és el seu cumpleany.
0: Ah,
1: I volia llogar una barca per anar tota la família enmig de la mà a contemplar el fenomen.
0: Sí.
1: I quan li van dir el preu que era, va tornar enrere ben aviat.
0: Oh.
1: I sap què va dir? Diu, com que no podrem celebrar enlloc, perquè no haurà pogut estar enlloc,
0: sí,
1: ho celebrarem dissabte, aquest dia 14.
0: Així és, sí, perquè aquell dia estarà tot ple,
1: sí,
0: és a dir que...
1: A tot,
0: si
1: i li van dir.
0: Si qualcú tenia pensat d'anar a qualque bueno, lloc on es pugui veure aquest fenomen, i que sigui algun tipus d'urbanització on hi hagi restaurants o algú per escut, ja s'ho poden anar oblidant perquè està tot ja ocupat,
1: ja
0: i reservat. Eh?
1: Ja està. I això que t'he dit de llogar aquesta barca,
0: sí,
1: i dur tota la família,
0: sí,
1: de mig, l'any passat ja ho va intentar organitzar. O sigui, un any abans, bé, i ja quan li van dir que espereu que era,
0: sí,
1: vamos, tampoc comprar una de barca.
0: Sí,
1: amb el que es
0: podria gastar amb,
1: sí,
0: amb llogar,
1: sí,
0: aquesta barca, té per comprar-seu una
1: o
0: dues.
1: Una. Sí, sí. Millor, ja,
0: sí,
1: ho em pots posar per dia 14,
0: sí,
1: i ja està. I que ja s'haurà escampat un poc aquesta fúria de clitxe.
0: Jo, com solen dir, no vull ser agorero per al tanto, que l'ho dic, com deien al començament, que no sigui un dia d'aquell...
1: Un fiasco.
0: Que hi hagi sa calima, aquesta polsa en suspensió i no es pugui veure del tot clar. Ara...

0: segur, ben segur. I aquesta humitat, és el que molt foten, aquesta illa, és humitat. Perquè si no fos per humitat, 35 graus, doncs poden passar.
1: Sí, perfectament.
0: Però aquesta humitat, és el mateix que en Sivent.
1: Sí.
0: Aquesta humitat que tenim en Sivent mos cala i mos fa tenir un fred que a Madrid poden estar molt més baixos que nosaltres i no el tenen.
1: Així és.
0: No el tenen.
1: Sí, sí, sí.
0: En aquests països que fan fred, però que és un fred sec.
1: En els països nòrdics, per exemple, tenen... aguanten perfectament temperatures fins i tot sota zero, a menys zero.
0: Exacte, exacte, l'aguanten perquè és un fred que t'abrigues i ja no t'atravessa.
1: Així és, així és.
0: I les cases preparadíssimes, està clar.
1: Sí,
0: perquè jo tinc una neboda que viu a Noruega i no passa gent de fred. I dintre seva va amb màniga curta, com envia els seus vídeos, va amb màniga curta. I no passa gent de fred. I vas pel carrer, que van ben abrigats, un infantó i tot que té, ben abrigat, i no passen fred.
1: Sí, sí.
0: No passen fred, no com nosaltres, que mos travessa aquesta humitat. Bé, mos queixant de vici, eh?
1: Sí,
0: n'hi ha que estan pitjor que nosaltres,
1: així
0: és,
1: així és.
0: Perquè nosaltres tenim una illa meravellosa, unes illes meravelloses, que passa tothom molt bé a veure.
1: Clar que sí, com té
0: que
1: ser.
0: O sigui, que mos queixant de vici.
1: Que també vivim un poc de sort. Escolta, una altra qüestió que te vull comentar. S'ha conegut un estudi que diu que la dieta baixa en carbohidrats i alta en greixos podria provocar tumors intestinals, segons aquest estudi que t'ha dit. Ho ha fet l'Institut Tecnològic de Massachusetts, Estats Units.
0: Bé, no m'estranya, perquè és una dieta que és il·lògica, no és normal, és una dieta nefasta.
1: Sí.
0: Perquè el que necessitem són... la major part carbohidrat per donar molt força, per donar molt vitalitat, per poder viure.
1: Sí.
0: I els greixos, està comprovadíssim, que tenen problemes moltíssims de circulatori, de cardíac, de tota classe, perquè els greixos són dolents. Se posen a les artèries, les venes i te produeixen un trombo i pot petar. És a dir, que està comprovadíssim que els greixos es necessiten per viure, sí, però no en proporció més alta que el resta.
1: Claro.
0: I proteïnes també són necessaris, si són necessaris, però també una proporció adequada per cada persona.
1: Clar.
0: Però el que sí que necessitem de veure són carbohidrats. Per tant, totes aquestes dietes riques en carbohidrats i pobres en l'altre més, o riques en greixos, o això, són il·lògiques, no són racionals, no són normals. I poden predir tenir problemes secundaris mil, com aquest que acabes de dir, que han descobert.
1: Així
0: no m'estranya, i en descobriran molt més.
1: Molt
0: més.
1: Sí.
0: Perquè zero hidrat de carbó o mínim hidrat de carbó en nefast. I ja no t'ha dit si sumes greixos. Aquí ja, vamos. Claro, que pot ser dolent. I que ja has estat de moda, i encara hi estan, durant molt d'any, perquè te produeixen unes cetosis, que te produeixen problemes diversos que fan perdre pes, pots orinar molt i te quedes, pues sí, que minves en pes, però pues, tens problemes secundaris.
1: Efectivament.
0: O sigui, que els carbohidrats s'han de prendre la proporció adequada, un 50-60% de l'alimentació nostra.
1: Sí.
0: I està comprovadíssim.
1: Sí.
0: El que passa que volen fer mil proves, mil experiments per veure una manera de perdre pes. I una manera de perdre pes és provocar cetosis, així de clar. I cetosis com se produeix? Pues quan disminuïm el hidrat de carbó. Però pues, després tens problemes diversos darrere. I després una altra cosa, que t'ha fet l'efecte rebot, perquè no pots viure tota la vida amb mínim d'hidrat de carbó.
1: Clar.
0: O tant, arriba un moment que ja comences a ingerir hidrat de carbó i fas l'efecte contrari, que te recupera tot el que has perdut. És com una diarrea. Tens una diarrea d'un parell de dies i te quedes aquí, perquè parlant en plata ho evacues tot.
1: Sí, sí.
0: I te quedes i te vas minvar, però després tornes a menjar i tornes a recuperar el que has perdut. Això és el mateix. Pes, mentre te produeixes una dieta amb baix hidrat de carbó, zero pràcticament, amb moltes d'elles, i te produeixen una cetoacidosi i després... es tornes conseqüents, tornes a menjar normal i recuperes tot el que has perdut falsament.
1: Així és, així és.
0: Aposta, dura el que duren aquestes modes.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: duren
1: sí.
0: El que duren, perquè ara ja no en sent tantes.
1: No, hi va haver una època, una temporada que...
0: Van treure
1: mil i una dietes per amagrir, que bueno, ja els experts deien que no ho feixin d'aquesta manera, perquè era molt perillós.
0: Molt, després moltes gent han tingut problemes renals, de problemes de mil tipus, degut a aquesta cetosis. Hem de dir que no, està estudiat i de tota la vida hi ha la proporció de tots els nutrients.
1: Així és.

0: totes les proteïnes, de greixos, hi ha la proporció adequada a cada edat.
1: Sí, sí.
0: A cada edat, perquè ni necessitaran molt d'hidrat de carbó, les persones grans no necessitaran tant, en canvi necessitaran una dieta hiperproteica, les persones més majors.
1: Sí.
0: Tenc que dir que adequat a cada edat, però més o menys això és la proporció.
1: El que se sol dir sempre, una dieta equilibrada,
0: equilibrada.
1: I si no ho saps fer, posa-te en mans d'experts, d'experts
0: claro,
1: en nutrició. Clar.
0: Exacte, no amb dietes milagro que te surten, cada any te'n surten.
1: Sí,
0: si te fixes, cada any te'n surten. La dieta, jo quan era jove, la dieta de la pinya, la dieta de l'huevo duro, la dieta de la pomba, la dieta de no sé què, ben que dic, la de saigo, per l'amor de Déu, i està 48 hores per menjar, ingerir, res sòlid. Per favor, n'ha sortit mil.
1: I és famós ayuno intermitente, també.
0: Exacte, ara està molt de moda intermitente, però jo te vull dir una cosa. Els ayunos intermitentes ara també tot no està de moda. Però és que l'ideal d'aquesta ayuno intermitente és que, en vez de sopar a les 11 del vespre, a les 10, com fan molta gent,
1: sí.
0: I te vas a dormir després i tens una digestió lentíssima, sí, sí. Pesadíssima i sí. Tal, i després t'aixeques i tornes a ingerir. Lo seu, et sopar a les 7, a les 8 del vespre.
1: Sí.
0: Això és lo guapo, o lo sa. Que lo que sí. Fan és guiris i nosaltres mos estranyem que les vegem sopar a les 8.
1: Sí. Pues
0: és lo més normal, i en si ven ja no parlem. Però ens estiu a les 7, ja, a les 6 ja obren el comedor per anar a sopar, en el hotel, fixa't.
1: Sí, sí.
0: Per què? Perquè després, al vespre, digereixes tot lo que has sopat, i t'aixeques a les 8, a les 7, i ja et saig una intermitente. Però això és natural.
1: Sí.
0: M'entens? Una altra cosa, de barbaritat que fem els espanyols, que sopam a les 10, m'aixecant la tele a les 12, sobretot quan celebrem alguna cosa. Després m'anem a dormir, més pesat que la una, i m'aixecant el cent de mà amb una resaca i amb una pesada d'estómago, que tot el que m'he ingerit i hem begut.
1: Sí.
0: Però vamos, fer una ayuno intermitente que ara està de moda. Moltíssima gent ho fa, sobretot la gent gran, que se'n va a dormir a les 9 o a les 8, molts. I sopen a les 7 o a les 6.
1: Sí,
0: i fins al centre demà de matí que desayunen a les 7.
1: Sí.
0: Pues ja ho fan.
1: Sí.
0: I mira que estan de sants, els nostres majors.
1: Així és, així és.
0: Ah,
1: sí, sí.
0: I d'aposta.
1: Uh-huh.
0: Ara, està de moda. Bueno, està de moda per una certa manera, mireu d'aquesta altra manera, està bé.
1: Sí, sí.
0: Sopar més prestat i el centre demà de matí fas un berenar que t'ha de durar per de matí i a media mañana, una media mañana, un tentempié, un dinar, també més o menys, i el vespre, jugiret i pres.
1: Efectivament.
0: Això és saludable per el nostre, per nostre cos.
1: Marga,
0: altra cosa,
1: sí.
0: Per anar a dinar i no menjar res més fins al demà. Són moltes
1: sí,
0: hores d'ayuno,
1: sí.
0: I amb aquestes calors,
1: i no és,
0: pot patir
1: del mai. I no és bo, tampoc, eh?
0: No, perquè són més de 12 hores.
1: Clar.
0: Si ho agafes així, són més de 12 hores.
1: Clar.
0: Ara, sopar prestat, el lo seu.
1: Efectivament.
0: El lo seu.
1: Marga, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, perquè estem a punt ja d'arribar a les dues, i supos que tu voldràs dinar també.
0: Sí, me'n vaig cap a casa.
1: Ben fet, ben fet.
0: Aquesta nubló no m'agrada gens.
1: I no agafis fred, d'acord?
0: Exacte.
1: Que tinguis un molt bon dia.
0: Gràcies, igualment.
1: Adéu, adéu. Radio
2: Balear. ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-24-12 603-62-24-12 Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.

0: Aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 7 del capvespre, no perdis la 21a Fira Nocturna d'Ariany, una vetllada màgica amb mostra gastronòmica, folklòrica, artesanal i d'empresa local, pensada per gaudir en família o amb amics. I a les 9 del vespre arriba la 16a mostra de música i ball de bot, amb la participació de diverses agrupacions i una gran ballada popular oberta a tothom amb els rebel·lers. Aquest dissabte viu la màgia de la nit a Ariany. T'hi esperam, Ajuntament d'Ariany.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
2: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026, dies plens de tradició, música, cultura, rebel·les, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la Mulassa, l'Encamisada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull, del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026. Manacor, t'hi esperam. Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010. Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. El 25 de juliol, a les 9:30 del vespre, a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.

Aquest estiu sa Pobla torna a omplir-se de vida. Arriben les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026 amb un programa pensat per a tothom. Música en directe, cultura, tradicions, activitats infantils, esport, gastronomia i moltes hores per compartir amb la família i els amics. Des del pregó fins a la Gran Revetlla, passant pel Cap de Bou de Talapi, els concerts, els espectacles i les activitats populars. Cada dia hi trobaràs un motiu per sortir al carrer i fer Pobla. Viu l'estiu, viu les festes, viu sa Pobla, Ajuntament de sa Pobla. Bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume. Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971 75 10 10.

Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.

0: Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026, dies plens de tradició, música, cultura, rebel·les, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la mulassa, l'encamissada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull, del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026. Manacor, t'hi esperam.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.